Tọ́ ìbà Ọlọ́run ọba Olódùmarè lèmi kọ́ ju tí n bá kọ́kọ́ dénú inú ilé agodo. Ṣé mọ̀ pé kò sí agbára kankan níbi kankan tó tó agbára Ọlọ́run Olódùmarè? Wàlà haúlá wàlá kù wátá ìlà bìlà àlìyìlà.